0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Tots els èxits, els 40.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres.

agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: this is Coldplay.
1: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els

0: visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
1: ¡Aitana! ¡Nicky Jam!
0: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
2: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
0: Los 40 Music Awards Santander 2026.
3: Los 40.
0: La música nos hace viajar. Barcelona, 93.9.
4: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
5: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Akamanu Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
8: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
7: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
8: El pla perfecte és a Mataró Park.
7: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
9: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quin et quedaries?
10: I qui ha dit que n'hagi de triar només un? Aquadis Múnich, pensant igual. BMW Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Aquadis Múnich, per què triar?
11: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Compacto juvenil 2 camas Almena, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipogegant más cercana o compra online en hipogegant.com.
12: Els 40, el millor del pop.

0: prop.
1: Els 40.cat, el web dels 40 en català. Tus artistas favoritos suenan en los 40.
2: Hola, gente, soy Bad Bunny.

0: Així és com s'anomena aquesta història. End of the beginning. Més que end, estem al beginning, eh? Arrenquem hora. 10 i 3 minuts a través de totes les emissores dels 40, Catalunya, també Andorra, a través dels 40.cat i la nostra aplicació per smartphones i tablets. Des d'allà també ens pots escoltar. Faltaria més. Qui et parla, el Víctor de la Torre. Arrenquem el dilluns, el primer d'aquest mes d'agost, dia 3 avui, i ho fem amb Joe ara mateix, o la nova cançó que està a punt de sonar, de la Vico.
1: El so més nou. Els 40.
0: Aturada important, que fem al Maresme per escoltar aquest tiramisú.

0: Charlie Puth. Aquí està, aquest How Long. Quant temps fa, per exemple, que no agafaves unes vacances i desconnectaves de tot? Doncs mira, aquest any és l'any, eh? Sense cap mena de dubte. Això sí, el que no pots fer és desconnectar-te dels 40 perquè posarem la banda sonora al teu estiu i t'explicarem cosetes interessants. Ara mateix, per exemple, arriba una de les importants d'aquesta temporada.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Un quart d'onze del matí, tocats, arriba Quevedo, Elvis Crespo. Ella ya. Y la graciosa, efectivamente.

0: S'anomena l'estiu esteu, és l'Aina Machuca. Segur que la coneixes, l'Eufòria, de l'última edició. Doncs bé, és una de les artistes que estarà amb nosaltres als 40 del Poble Mercè aquest 2026. Tota la info, per cert, a la nostra pàgina web, als 40.cat, eh? Per cert, estic molt xocat. Aquest cap de setmana m'ha arribat una d'aquelles notícies que semblen surrealistes, fins i tot a ciència-ficció. I és que existeix uns insectes, en qüestió dels menys estimats, podríem dir, les paneroles, que doncs, han creat la versió cíborg, que les poden controlar. I, de fet, han estat treballant molt intensament per convertir-les en paneroles cíborg i que puguin estar a sota l'aigua. Això ha passat a Singapur i al Japó. Han estat investigant i els han fet un vestit per bussejar, doncs, per exemple, i d'aquesta manera poder ajudar i participar en rescats de víctimes que hagin quedat atrapades entre la runa, desastres com inundacions o altres. Però a mi m'ha xocat moltíssim aquest nivell d'investigació d'agafar una panerola, ja no només controlar-la, que ja per si ja deu ser uau al laboratori, sinó a més doncs, fer-li un vestit perquè es pugui submergir i doncs, la mateixa panerola sobreviure i a més seguir controlant-la i que no s'espatlli doncs, aquest dispositiu que la fa doncs, ser una autèntica panerola zibo. Molt xocant, de debò. Vaig estar llegint la notícia, veient els vídeos, és que no m'ho creia. Increïble. Va, 2:15, gairebé 11 del matí, i arriba el més nou de Teddy Swims. Anem als Estats Units d'Amèrica.
1: Escolta ja el més nou, als 40.
0: Té nova història, s'anomena Mr. Know It All, es refereix a aquelles persones que són com l'oli, sempre volen quedar per sobre, que ho saben tot, que fins i tot et treuen les paraules de la boca, que no deixen acabar, que fan molta ràbia, en definitiva. I no m'estanya que ho estigui petant, perquè tots nosaltres coneixem gent així, eh?

la platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxena.

0: felicidad de la buena. Barcelona, 93.9.
1: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
2: En Goya os traemos Latinoamérica a la despensa y con los nuevos refrescos Goya, Colombia a la nevera. Uva, manzana, bacana. Si eres de allá, como siempre, los vas a disfrutar. Y si eres de acá, vamos, atrévete a probarlos, te sorprenderán. Prueba los nuevos refrescos Goya al mejor precio, porque ya sabes que si es Goya, tiene que ser bueno.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Col·laboren Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
4: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Aquí tenías al Manuel Turizo. Ya sé que se lo ven a salud de reina, ¿eh? Por un pendejo no se llora. Escúchame, en un momento aquí, arriba el número uno de la semana. Efectivament, la reina del pop, la Madonna amb la Sabrina Carpenter i aquest Bring Your Life, per cert, aquest cap de setmana a Amsterdam, el Pride, actuarà amb Kylie Minogue i sembla que hi haurà remix de Love Sensation amb Kylie Minogue. També escoltarem aquesta col·laboració, la del Joan Dausà amb el Mama Duixa. Ai, Julieta, Julieta. I l'Ariana Grande. De seguida et parlo del que li està passant a l'Ariana Grande i el que ha anunciat en els últims dies el seu representant. Molt fort. Tot això i més arriba a partir de les 11.
1: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Evans, proveïdor tècnic oficial.
2: Compartir un melocotón de Aldi en verano es lo mejor.
3: No lo comparto.
2: ¿Lo que he dicho?
3: No, el melocotón. Esta semana ahorra con el melocotón amarillo, 2,29 el kilo.
2: Y el aguacate, 0,99 la pieza. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
5: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
4: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
6: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de Lala Lopio, Walls, Kiara Oliver, De Paul, Daniela Blasco, Adexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Zalando, tu tienda de moda multimarca online de referencia. No pararás de bailar con A Fuego, la nueva película protagonizada por Ruslana, Zoe Bonafonte, Marc Soulé y Omar Banana. 21 de agosto solo en cines.
9: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Ahora el Lidl elige melón piel de sapo a un superprecio imbatible, 0,69 el kilo. Y con Lidl Plus 400 gramos de langostinos a 3,19 y ahorra un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
1: Barcelona, 93.9. Vols conèixer millor els artistes de referència? 40. Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
11: Cada diumenge, a 6 de 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.
12: Si desconnectes, t'ho perds.
1: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
13: Els millors concursos.
1: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Els 40.cat.

0: És el número 1 de la setmana, eh? La cançó més important, als 40. Durant aquests 7 dies, ens explicava l'Òscar Martínez aquest dissabte al matí, a tal 41 Coca-Cola. La reina del pop es corona a la llista dels 40 amb aquest Bring Your Love al costat de la Sabrina Carpenter. Però és que, a més, s'ha tornat a coronar aquest cap de setmana al Pride, a l'orgull de la ciutat d'Amsterdam, als Països Baixos, el que coneixem com a Holanda, actuant amb Kylie Minogue. I atenció, perquè els fans s'han tornat bojos perquè saben que hi haurà remix de Love Sensation entre la Madonna i la Kylie Minogue, una col·laboració que els fans demanaven des de fa molt i molt de temps, que les dues divas col·laboressin juntes en una cançó. Doncs sembla que aquest 2026 serà realitat.
1: Els 40... Víctor de la Torre.
0: Hola! 11 i 4 minuts d'aquest dilluns. Ens quedem amb la Lola Índigo, Lucho RK des de les Canàries, amb això que s'anomena el bachatón de la L, que tant t'agrada. Dicen que no.

Aquí està la. Vinga, i muntem la festa ja. L'última del Joan Daus amb el meu maduixa, això que escoltaves ara mateix i que s'anomena Papi, posa-la al disc, eh? Però tothom la coneix com la de la Julieta. Julieta, ha follat la samarreta. Ai, que bé, tu, amb l'aixafogó que tenim avui, doncs mira, seria ideal, eh? Samarreta mullada, i ara si corre una mica d'aire i la cosa refresca una mica. Home, és difícil, eh, tu, amb l'aixafogó seguint endavant. Mira, jo crec que aquesta ara mateix queda que ni pintada, tu, es posa genial. És el Dardos, la cançó del Romeo Santos i el Pink Floyd a través dels 40. De seguida per aquí Ana Mena o Ariana Grande.

És la nova cançó de l'Ariana Grande d'aquí als 40, es diu Hate That I Made You Love Me, inclosa dins aquest 8è àlbum d'estudi que ha estrenat aquest passat divendres. Doncs sí, acaba de publicar el seu 8è àlbum d'estudi, anomenat Petal, Petal, perquè ens entenguem, i hi haurà gira de presentació. Però atenció, perquè en els últims dies ha sortit el seu representant a dir públicament que l'Ariana Grande, després d'aquesta gira Petals, desapareixerà, retirarà completament de la vida pública. El motiu, doncs, l'assetjament que està rebent, les crítiques pel seu aspecte físic i tothom teoritzant del que no sap. Vaja, com passa sempre a les xarxes.

0: Home, doncs sí, quan arriba les vacances, arriba l'estiu, estem més feliços, sí, és normal. I aquí estem nosaltres per animar-te, per posar-te la banda sonora ideal. De fet, a seguida per aquí arriben més èxits. Això sí, jo marxo i torno demà, demà dimarts, que serà 4 d'agost. Jo diria, 4 d'agost. A partir de les 10, amb molt més aquí als 40.
1: Als 40. Als 40. Víctor de la Torre.
0: Ara ens endinsem en un paradís de colors gràcies a Chris Martin i els seus, els Coldplay, amb aquest Paradise. Petons i abraçades del Víctor de la Torre. Fins que ens tornem a escoltar demà. Sigues dolent, però només una mica, ok?

Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: avui amb el Joe. Us saludem. Què tal, com estàs? Bon dia, família. Bon migdia. Després del Víctor de la Torre, aquí ens hi posem. Aquest migdia del dilluns, del 3 d'agost. Ja hem arribat al mes d'agost. Esperem que no sigui el final de res, sinó que sigui el principi de les vostres vacances, els que esteu gaudint aquests dies de desconnexió. Mira, amb la ràdio avui us presentarem també novetats. Per exemple, aquesta que arriba ara.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Aquí estem, una setmaneta més per acompanyar-vos, per posar-vos i presentar cançons com, per exemple, aquesta, Love Me Not. Així es titula. I ella és Raven Lane. És una de les històries importants que us presentem i una de les candidates a la llista dels 40. 12:03 del migdia. Hola, família.

És història nova de Maria Jaume i ens encanta punxar-la en aquests dies d'estiu, des del que és el seu últim disc ja publicat a principis d'any. I a més celebrant també festes majors, per exemple, des de Mallorca. Així sona la ràdio.

Victoria, aquesta és una d'elles. És el baile inolvidable de Bad Bunny. Sonant aquí a casa, als 40, 12.32, al migdia de la teva ràdio, preparats en un moment amb el Bruno Mars, que també va visitar el nostre país bastant concert a Madrid. També Nicky Jam, però ara és el moment de quedar-nos aquí a la ràdio amb cançons d'aquelles que es fan molt virals, que agafen molta força, per exemple, al TikTok. Aquí està en Tame Impala, juntament amb Jenny, amb això que s'anomena Dràcula. Aquí arriba una de les col·labos estrella dels últims mesos. Per cert, la Jenny, que ara fa uns dies publicava una nova cançó amb un videoclip rodat a Girona i també a cales de la Costa Brava, com per exemple a Baur i a Palamós. Ja sap molt bé on anar a gravar i va rodar un videoclip espectacular que t'ho expliquem també al web dels 40 i a l'Instagram dels 40. Jo sóc Adrià Soler, connectes amb la ràdio musical líder a Catalunya. Què tal, com aneu?

I aquesta cançó és número als 40 amb la reina indiscutible de la indústria musical, amb Madonna, que torna a la primera línia aquesta vegada acompanyada per Sabrina Carpenter amb això que es diu Bring Your Love, una de les que trobes a la segona part d'un discàs que va publicar fa molt de temps Madonna i que ara ha tornat a posar a primera línia els ritmes electrònics al seu Confessions. A més, Madonna, que aquest cap de setmana ha estat al World Pride d'Amsterdam, entre d'altres. Amb la Kylie Minogue, que té una cançó amb ella. Així engeguem aquesta hora, 1:04, aquí preparada la Vico.

La bachata, aquesta hora sonant de meravella aquí a la ràdio. Allà on estiguis, si estàs treballant, escoltant els 40, gràcies per connectar, com sempre, amb la ràdio, que això és important també en els teus dies de vacances o de feina. Aquí ara li posarem canya, amb una banda que són increïbles i que continuem de gira aquest estiu. 40. Ens quedem amb el Ginestar ara, aquesta hora, amb una de les nostres favorites aquests dies a la teva ràdio. Això es diu Mua Mua Mua, és història potent de l'últim treball d'aquest parell. Ginestar als 40.

0: Aquesta cançó és sensacional. Teddy Swims, aquí als 40, presentant una de les novetats d'aquests dies d'estiu. Aquest Mr. Know-it-all, una de les històries potents del nou repertori de música d'una de les veus destacades al mercat nord-americà. Escolta, aquesta hora, dos quarts de dues de la tarda. Abans d'anar a dinar, per aquí preparats, en un moment amb Rosalia i la seva perla, o també història de Sant Giovanni i Aitana. Però abans de tot això, aquí està preparat el Puigo des de Madrid.
1: Als 40... Adrià Soler.
2: Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.

0: setmana, en aquest 3 d'agost ja, passen els dies que volen, amb el Juan Magán i Omar Montes, amb aquest Ayer la Via, avui tanquem la sessió per dir-vos que demà tornem, eh? Tota aquesta setmana estarem junts, si vols, al migdia de 12 a 2, pues acompanya com sempre a la número 1.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Jo sóc Adrià Soler, família. Demà hi tornem, aquí a les 12. Avui l'última que us punxo és aquesta mítica de J-Lo, de la Jennifer López, aquest On the Floor. Així, desitjant-vos un bon dilluns, que disfruteu la tarda. Demà hi tornem aquí a la ràdio, com sempre. Gràcies, família. Fins demà. Adéu.

0: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores, 22 fechas, un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero, y las actuaciones de Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Afterbite, te pique lo que te pique y Repelbite, para que no te piquen. Manzana Joya, siempre crujiente, siempre jugosa, siempre divertida.
1: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Deixes la teva ciutat per uns dies?
2: No et preocupis.
1: Emporta't amb tu tots els èxits, les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

dels himnes que ja va ser número d'aquesta casa i que ara mateix te la recupero quan són les dues i pràcticament ja 3 minuts. Qui et parla, Adrià Ortega, fins al punt de les 4 de la tarda amb ritmes de números 1. I en tenim moltíssimes en aquest 3 d'agost.

0: cançó la vaig descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez al programa Can 40 els diumenges a partir de les 6 de la tarda. Així que al partir del setembre saps que tens una cita habitual cada setmana. Mentrestant et poso aquesta cançó a la nostra fórmula musical. Papi, posa-la al disc. Aquesta és la fusió entre Joan Dausà i Mamaduixa, que ens acostem camí de dos quarts. Arriba del més alt també de Quevedo i Elvis Crespo és La Graciosa.
1: Valentina, porta-lo que l'he.
2: Tots els èxits, tot l'estiu. Als 40.
0: I aquesta cançó sonarà als 40 un tour el 15 d'agost a Encamp, Andorra. Ella ja...

0: Estudis centrals dels 40 de Catalunya, al carrer Casp, número 6 de Barcelona. Amb això que es diu Te Confieso i també sobre dels escenaris que ens acompanya habitualment l'artista en qüestió. Ens acostem al camí de les 3 de la tarda en aquest 3 d'agost del 26 i ho fem amb el més nou d'Ariana Grande, que es diu Hey, that I made you love me. És un dels signes que té ganes de pujar a la llista del 40 a l'1. Veurem què passa aquestes properes setmanes i mentrestant aquí te la poso la nostra fórmula musical 24-7. L'última d'Ariana Grande sonant a través de cadascuna de les freqüències de Catalunya i Andorra.
1: La primera i número 1, els 40.

0: on tu vulguis.
1: Els 40.
0: Si vols estar a l'última,
2: descarrega ja la nova aplicació dels 40.
0: Connecta't.
1: Connecta't.
2: Els 40.
0: Tots els èxits.

0: feina també 24/7 aquí compartint el ritme dels números 1. Ens solidaritzem amb vosaltres perquè jo també estic aquí treballant, així que et poso el ritme dels números 1. Estiguis de vacances, estiguis al gym, estiguis treballant o qualsevol punt de Catalunya escoltant-se des de la FM o des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets.
1: La primera i número 1, els 40.

Madonna. Aquest és el nostre número de la setmana gràcies a les teves mutacions del 40 al 1 al Bring Your Love. La fusió rítmica que sona evidentment aquí des de la

0: Ens acostem cap a dos quarts. Arriba de James Arthur, també Shakira i Barnabé amb el Dai Dai. Però abans, la més nova, que es diu Love Me Not. Atenció a això, eh? És un dels signes que ja pots començar a votar del 40 al 1 a la nostra llista d'èxits. Cada dissabte, a partir de les 10 del matí, ja saps que fem el reinici a la llista. Aquest escàndol, això és completament nou.
1: La primera i número 1, els 40.

camí de les 4 de la tarda, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, on tinc per davant moltíssimes cançons encara per descobrir, com Juan Magán, Omar Montes, Emilia Tini, Nicki Nicole i algunes més. Escoltaves també Shakira amb el Burna Boy, amb el Dai Dai, la cançó del Mundial de Futbol Masculí 2026. I ara mateix fem una mica un back in time. Anem enrere en el temps. Una de les clàssiques d'Avril Lavigne, que en el seu dia vaig ballar i molt, quan era una mica més adolescent. És el Compi.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Una ràdio. 40. Tots els èxits. Els 40.

ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

Què són aquest End of Beginning? És una cançó que es va fer molt viral a les xarxes socials d'aquest any perquè el Joe Kirri, que és un integrant del grup del Joe, va actuar a Stranger Things. I va, que comencem aquesta tarda. En res, ens anem cap a La Graciosa amb el Quevedo i Elvis Crespo. Sonen aquí als 40 a la ràdio dels Èxits. Com també l'Aitana amb el seu Superestrella. Passarà per aquí per la ràdio dels Èxits als 40. O també passarà ella, la que ens visitarà per Madrid, que al setembre i a l'octubre, amb el seu Algo Tu junt amb el BL. Tot això i més en aquesta tarda de dilluns. I ara continuem amb un artista que ens està visitant amb els 40 Summer Life. És la Vic, com això que es diu Tiramisú. Molt bona tarda.

sonava aquest Lost in You del 2016. Era un tamacle que recuperàvem per aquí, per aquesta tarda de dilluns. I va, que no les connectis, perquè en res, la Graciosa, la Quevedo i Elvis Crespo, també Stay de The Kid Laroi i el Justin Bieber. Però abans d'arribar, l'atura.

I és que acaba de sortir d'Eufòria del concurs de TV3 i ja està girant amb el seu No s'atura tour per tot Catalunya i aquesta setmana té un nou single que es dirà Contracorrent. Surt aquest divendres 7 d'agost, ara amb això que es diu On aniràs?

Que bé sona el Teddy Swims des de la 20a posició de la llista amb el seu Mr. Know It All, que de fet passarà per Madrid amb el seu The Ugly Tour. I tot apunta que hi haurà un disc al 2027, i per cert, el vam veure fa uns anys als 40 Music Awards en directe i va ser brutal. Ara ens tapa vol de la CIA.

0: Sí, está guapo.
1: Hey, this is Lady Gaga.
2: This is Bruno Mars.
3: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: I és que per un pendejo o per una pendeja, doncs no es plora. Això ho deixava ben clar el Manuel Turizo, amb el que tanquem aquesta hora de les 4. En res, obrim l'hora de les 5 amb el número 1 de Madonna i Sabrina Carpenter, el bachatón de l'Aile de la Lola Índico de Lucho Recà, o Latina Forever de Karol G, que traureu un disc aquest mateix divendres. Va, fins ara!
1: Els 40. Pau García.

0: ¿Qué, qué?
1: ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Espera a alguien o le tomo nota ya?
4: Ya me puede tomar nota.
3: ¿Qué va a beber?
4: Dos Red Bull bien fríos.
3: ¿Dos?
4: Sí, uno para mí y otro para ti, que es temporada alta y te vendrá bien tener alas en el curro.
5: Este verano queremos reconocer a los héroes que están al pie del cañón. Nomina el tuyo en redbull.com/héroesdelverano y podréis ganar un año de Red Bull gratis.
6: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
7: ¡Aitana! ¡Niki!
6: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
8: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
6: Los 40 Music Awards Santander 2026. Los 40. La música nos hace viajar.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
11: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Vols conèixer millor els artistes de referència?
12: Punt 40.
11: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
12: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
11: Ens escoltem a Can 40, 93.9.

Són Madonna i Sabrina Carpenter en aquest Bring Your Love, el número 1 de la llista més important de tot el país. Una cançó que està inclosa en el seu Confession 2, que va treure el passat 3 de juliol. I és que feia des del 2005 que no teníem cap àlbum de la Madonna. Aquest any, doncs, així que sí que l'ha tret. Així comencem una nova hora aquí, als 40. Què tal? I mira, en res per aquí, la Karol G amb el seu Latina Forever, també el De Paul amb el seu In Unos Años, o ara un parell que es van conèixer traient-se el carnet de conduir. Això es diu El Bachatón de la L. Bona tarda. La L.

0: Valentina, porta-lo, Kelele.
1: Quedes amb aquest papi, posa-la al disc de Joan Dausà i Mama Duixa. És una cançó, indiscutiblement, d'aquest estiu del 2026. És la cançó més important de la setmana dels 40, i és que és una meravella. I ara arriben els reis de la bachata, Romeo Santos i Prince Royce, que ens han visitat aquest mes de juliol amb el seu Better Late Than Never Tour.

És l'Ariana Grande amb el seu Hate That I Made You Love Me. És l'entrada més forta d'aquesta setmana del Del 40 al 1, directe a la posició número 25 de la llista. I atenció, perquè el seu representant ha anunciat que retirarà de la vida pública, però no de la música, per les seves crítiques al seu estat físic.

0: Què bé sona aquest Ayer la vi des de la quarta posició de la llista. És la remescla del Bailando por ahí del 2012, Aram Omar Montes. Amb aquesta cançó m'acomiado. En res, per aquí el José Vicent segueix amb molts més tamacles aquí als 40. Torno demà, des de les 4 i fins a les 6 de la tarda. Adeu, que vagi molt bé.
1: Els 40. Pau García.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Barcelona, 93.9. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.